que esperam per ser fols? De que esperam per falandoso i a de cabosos en plen pairol? Un fol amb de fol de d'un persol furanzó.